Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Cobles a la Mare de Déu del Toro. Vós, moreneta i senzilla, sou, senyora, el grat perfum que embalsama a tota l'illa, la clara i ardenta llum que en tota Menorca brilla. Puix del roser més florit sou la rosa meravella, i quan el dia ha finit, en el cristall de la nit, sou la més polida estrella, que sempre, encesa i desclosa, per voluntat del Senyor, sou l'estrella i sou la rosa, on tot Menorca amb amor el seu cor i els seus ulls posa. Del Toro llum i remell, quan amb el rosset suau del vol de vostre mantell tota l'inya m'enllegau, el goig sura a flor de pell. I els fruits, les pedres, espins, ses garbes, ses fonts, el cel i les herbes dels camins agafen colors més fins i degoten sucre i mel. Reina del Toro, tresor i miracle de

tendresa, lluminària que mai mor i sempre manté encesa, lluny del cel, dins nostre cor. Perquè sou, Senyor, escut i font d'un etern brollar, tot Menorca a vos acut ha demanat-vos el pa, l'alegria i la salut, que mans plenes, sense mida, per tot arreu espargiu, l'espiga grossa i guarnida, l'aigua fresca i el caliu, i l'esperança florida. Puix des del dia gloriós que aparegué en la muntanya, aquell bou tan poderós que amb un segur cop de banya ens va obrir pas fins a vos. Sou l'aigua fresca i amiga, sou la brasa escalfadora, sou l'esperança i l'espiga, i la pau consoladora de tota angúnia i fatiga. Gent del camp, gent de la platja, dels pobles, de les ciutats, en gojós peregrinatge, pugen al toro guiats del fervor a sa vostra imatge. I amb un plaer, amb un deliri omplert de joia cristiana, us envolten de llum de ciris i us guarneixen de l'ufana tendror dels clavells i lliris. I la gràcia i senyoria de vostre venerat nom, que és cançó d'amorosia, en un esclat d'alegria, és cantada per tothom. Càntic d'amor infinit, que us besa, senyores, peus, càntic pur, dolç i lluït, fina garlanda de veus, que el vostre nom ha teixit. Els cors ben plens d'esperança, amunt les ales lleugeres, llarg el so de la lluança, per camins i per dreceres tot Menorca a vots atansa. I tremolant de tendresa i de sentiment cristià, Menorca, senyora, us besa i vos us deixeu besar, que Menorca us té corpresa. Corpresa d'orgull us té, Menorca, senyora, a vos, que us ha servit sempre bé i el tribut més agradós sempre dels seus cors us ve. Per això, vos, sense mida, per tota l'illa espargiu l'espiga grossa i guarnida, l'aigua fresca i el caliu i l'esperança florida. Reina del toro, tresor i miracle de tendresa, lluminària que mai mor i sempre manté encesa, llum del cel dins nostre cor. Sota la blavor suau d'un cel que és llum perfumada, que l'illa cobreix de pau, des del toro coronada, damunt Menorca reinau.

0: Manamés, el dia a dia de la parròquia de la Mare del Roser. Molt bon dia, Miquel Àngel.
1: Molt bon dia, Paqui. Bon dia, Radio Gens.
0: Bueno, ja estem un altre mes. Estem al mes de maig, al mes de Maria. I com tots sabeu, durant tot aquest mes està dedicat a la Mare de Déu. Cada dia hi ha, sol haver una petita
1: reflexió sí.
0: Damunt la Mare de Déu. La Mare de Déu només és una, però té molt de noms.
1: Molts.
0: I tots els noms de dona són Maria, per dir-ho de qualque manera, no? I Miquel Àngel, antes que res, bé, després també ratllarem d'altres coses, però antes que res, diumenge vas fer una petita historieta, que ens agrada molt,
1: les historietes teves. Ah, sí, és historieta, sí.
0: Damunt les flors, perquè el mes de maig és el mes de les flors.
1: Exactament.
0: Vale? La podries contar, una ràdio oients, que va ser molt, molt mona, molt.
1: Bé, ja un dia me diran que de què està buena la cebolleta contant històries, però bueno, això m'agrada,
0: sí.
1: M'agrada compartir-les. Pues, això era un príncep que per tenir el càrrec o el títol d'emperador havia de menester abans de tot casar-se. Però no se podia casar amb qualsevol al·lota. I ell va pensar pues, un mètode per fer com una tria. Se varen presentar allà a Palau pues, moltes al·lotetes i ell els va donar un test amb una llavor de dins a cada una. Sí. I amb molta d'importància el que havien de fer. L'havien de cuidar, havien de ratllar aquella llavor, havien d'estar pendents. I d'aquí pues, 6 mesos, que ja havia passat un temps, venir amb el resultat d'aquella flor o de la que havia de créixer dins aquella llavor. Totes se'n varen anar en la seva test, en la seva llavor, per començar-la a cuidar i a cultivar i tot. I ja de 6 mesos venen totes les al·lotes a Palau amb unes flors de colors, bé, llamatives, impressionants, guapes. I una al·loteta va venir en el test buit. I clar, imagineu-vos aquella pobra loteta en aquella fila d'en totes les altres.
0: Quineta, no sé si
1: sí,
0: un fiquet.
1: Exacte. I dins tot allò, baixa el príncep i diu que ell tria, perquè no per més guapa ni res, et cedeix del test buit. Bé, totes, com us podeu imaginar, van quedar estorades. I tothom demanant esperqui i tal, i el príncep va contestar que ell, totes les llavors que havia donades eren estèrils, és a dir, que ninguna podia florir. I l'única que havia estat sincera, havia estat transparent, la que havia pues, anat amb allò que era resultat de lo que tenia,
0: veritat.
1: Que ella tampoc sabia perquè no havia sortit, però era el resultat d'allò, pues, era aquella loteta, no? I crec que la conclusió, l'ensenyança és la sinceritat, la transparència. Quan fem les coses, quan no amallem res, tot floreix i tot té la seva recompensa. Sí. Quan aparentment nosaltres anem en el camí que més costa i altres trien l'altre camí que pareix que tot és més fàcil, després veiem que tot té la seva recompensa, el que més ha costat.
0: Sí.
1: Jo me deien en el seminari, Miquel Àngel, lo important és ser una formigueta que fa feina cada dia i te dones compte que després n'ha fet molta i n'ha aixecat molt de pes,
0: sí.
1: Perquè una formiga ja sabeu
0: sí,
1: que aixeca
0: sí,
1: molt
0: tant,
1: de pes i però que ets molt petit i com que cada dia no te dones compte i de vegades pues, miram un poc cap enrere i dius ha valgut la pena a fer això que pareixia tan complicat i que més fes camí de la banda de Déu.
0: Exacte, no sí, que a vegades el que ratllam dins la fe sembla que no floreix, però és el que hi ha, vull dir, t'has de deixar les mans d'ell i a vegades com que el seu temps, que deim sempre, ho deim molt aquí, el seu temps no és el nostre, m'ho sembla que no té llavor, no floreix i floreix amb el temps.
1: Bueno, ja sap, Paqui, que per exemple Santa Teresa de Calcuta no donaven abasto per donar menjar i ajudar tots els malalts que tenien allà a la Índia i li varen demanar a les seves pues, de comunitat, a la Madre Teresa, que si li donés coge solució per arribar a més malalts. I ella, en tota la seva serenor, va dir, molt bé, i doncs farem més oració. I penses, però si el que necessitem és com a més temps, i de vegades és, i ho xerràvem abans, precisament és més organització i més temps de reflexió per dedicar els temps que...
0: Dedicar els temps a el que s'ha de fer.
1: A el que s'ha de fer, sí. I potser pues, te retrà més si has tingut aquella estona abans d'oració, de plantejar-ho tot i fiat-te de Déu.
0: Exacte. No? Molt bona reflexió i sobretot tinguem en compte, és més que estem, és més de les flors. Aquesta setmana hi ha en el poble, és cap de setmana de les flors, el castell floreix, i bueno, tots hi participam el que podem, en les quatre flors, també podíem demanar, si t'assembla bé, que es qui tingui una floreta, o inclús després de que cada setmana que la pugui florir que seva, disfruta-la, però la vol dedicar a la Mare de Déu.
1: Ah, sí?
0: Pues està, la Mare de Déu estarà comptada i se'n parla també, per deixar-la en els peus de la Mare de Déu. Fins ara ho hem fet amb el Bon Jesús, per la Corema, per sí. Pasqua, i aquest mes el podíem dedicar a ella.
1: Hombre, i tant.
0: Que és la promotora de tot.
1: De tot, ets la titular.
0: Ella ets la titular. Aquest mes també, dia 8, tenim és mes de la Mare de Déu del Toro. I què és aquest dia? Que se beneixen els vents?
1: No.
0: No, quan és això? Perquè sé que també és dins aquest mes.
1: Ja va passar.
0: Ah, dia 2?
1: Dia 3.
0: O dia 3, diumenge passat.
1: Diumenge passat.
0: Vale. Jo me pensava que es feia, bé, no és igual.
1: És perquè s'ajunta un pot tot i per no fer una cosa i l'altra.
0: Benedicció dels vents, el toro i...
1: I després el dia divendres, avui, solemnitat de la Mare de Déu del Toro, i jo també m'agrada molt perquè a Menorca és molt marià.
0: Sí
1: amor,
0: molt
1: Mare de Déu de Gràcia, a Ciutadella, a Mare de Déu Auxiliadora, i sa que uneix tots que estan al centre,
0: sí.
1: Mare de Déu del Toro.
0: Sí.
1: I dic Menorca
0: és molt mariana,
1: i trob que, pues, que ara de més que ha plogut tant aquest hivern, oh, sí. I jo hi va molt i està tot tan verd i tan guapo,
0: tan florit i tan,
1: és a dir, sí. És com a, que és el mes de les flors i és el mes
0: de Maria. Sí. També tenim demà dissabte, no, ai, perdona, que cada any ens volem fer el dissabte i aquest
1: any fa
0: el diumenge aquest. Hi ha la peregrinació al toro de la parròquia i bueno, hi ha un bon grup de persones que van a caminar.
1: Sí, la veritat que estic molt contents, tota la gent que s'ha apuntada.
0: I després, quan s'acaba la caminada, després se fa una missa al toro. Hi ha gent que hi va a peu, com molt de ràdio i en saben, de cada any, la gent hi va a peu. Després hi ha un autobús que ja el tenim tancat, perquè és demà passat,
1: sí.
0: Que és mitjà matí anar amb el toro fent la missa allà dalt. I després, quan davallam, fem un dinar de germanor a la parròquia, una paella,
1: sí.
0: I lo que se tercia, que diuen.
1: La veritat que amb moltes ganes, amb molta il·lusió, amb molta ganes de fer parròquia, de fer família,
0: sí, sí.
1: De sortir un poc, també a dir que a les 10 i mitja hi haurà missa igual.
0: Sí.
1: Encara que retobo aquest diumenge no hi sigui.
0: No serà aquí, serà el toro, la farà el toro, però aquí n'hi haurà com.
1: Aquí n'hi haurà igual,
0: sí.
1: Però amb molta il·lusió i moltes ganes, i sobretot la preparació. És a dir,
0: organització, que tot funcioni,
1: tot. Ojalà, pues,
0: estem ballant de mobilitzar bastanta gent.
1: Sí,
0: entre una cosa i l'altra,
1: no
0: eh?
1: Sé exactament
0: bastant, no ho sé, però sí.
1: Una seixantena, o un poc més,
0: o un poc més, vol dir que per quedar bé hi ha feina a fer, sempre.
1: Sí.
0: No aturam.
1: I sobretot pel que hem dit per Setmana Santa i altres vegades, que és gent que passa desapercebuda i, claro, un sí, fa un donatiu a la parròquia, pues palla, però el seu. I després hi ha gent que també pues, haurà pallat,
0: sí.
1: Però mos serveixen els plats, mos ajuden, preparen pues, perquè la bereneta de...
0: Són germanor.
1: I això és família, sí.
0: Sí. I doncs, bueno, això és per diumenge i no mos oblidem que demà posquet, dissabte,
1: sí,
0: després de la missa, hi ha aquest concert que fa mesos que estem preparant d'aquests tres coros, un mallorquí que mos ve a visitar a l'escola de Sant Lluís i a l'escola de la parròquia del Castell, de la Mare Déu del Roser, que fem un concert després de missa, a les 8:15, 8:30,
1: sí.
0: Tothom està convidat, l'entrada és lliure, i ens agradaria que l'església fos plena, sobretot, a part de que per nosaltres ens agrada molt que ens venguin a escoltar, per la gent que se traslada, tant des de Sant Lluís com des de Mallorca, que tanta il·lusió venen a saludar amb mos, pues que veguéssim que el poble respon. Vale? Pues demà fosquet.
1: Sí, demà fosquet. Jo no faré cap spoiler, però que ets he sentit un poquet en els assajos, està quedant molt, molt bé.
0: Sí, sí. Hi ha hagut un esforç i això és agradable que la gent ho pugui disfrutar.
1: És veritat, l'acústica, aquests espais, no és una nau, això, ja sabem que les esglésies tenen aquesta acústica especial i s'entorn, tot ajuda.
0: I si és ple, més bé se sent.
1: Més bé se sent, això és veritat.
0: Bé, bueno, doncs, Miquel Àngel, hi ha res més a dir aquesta setmana?
1: Jo crec que no.
0: Doncs, així n'és, ens despedim. Fins la setmana que ve, si Déu vol, i amb el dia de la parròquia. Molt bon dia a tothom, fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve, adeu a tots.
2: Bueno, jo moltes gràcies, com sempre, per aquesta col·laboració. Que us vagi molt bé aquesta pujada al toro. Segur que xalareu molt. Tots esquinegueu. I ara, a Ràdios Castell, obrirem el telèfon 971-36-85-63 per tots els que vulguin col·laborar amb nosaltres, telefonar, demanem-nos qualque música, el que vulguin.

0: con le donne ci so fare.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia, Tony.
1: Bon dia, tia.
2: Com va?
1: Benissim.
2: Sì, ci m'agrada.
1: Sì.
2: Che vagi bé, soprattutto. Molt bé, Toni, molt bon matí. Això que llegi, que era com una poesia del toro, que guapo.
1: Sí.
2: Ah, que sí. Guapo, guapo. M'ha agradat molt. Està molt, molt guapo, estat.
1: Estic content que li hagi agradat.
2: Sí, molt. I bueno, i tot, i la novel·la. La novel·la ja tenim el rabo fet.
1: Sí. Ara ben fandango, ara.
2: I ara no són prou vius perquè saben que està a sa casa aquella perquè no hi van allà. I trobaran tot el fandango.
1: Això ho han de fer, ho han de fer durar.
2: Sí, idò, ara no ho poden agafar. Han d'esperar. Idò, tot molt bé, Toni, molt bon matí, de música i el diari, i, bueno... Un tram, un pot de tot, eh?
1: Què me diu de les cabres aquestes que hi ha sueltes pel món, per Mercadal?
2: Bueno, que tal?
1: D'on surten les cabres aquestes?
2: No ho sé, perquè si no és de qualsevol lloc, sí. O que te tinguin mullades per la muntanya, però no ho sé, sembla que no hagueren vingut aquí. Bé, els animals són papillos, eh?
1: Sí, aquests van per tot, sobretot.
2: Sí, a vegades per la tele ho mostren, també, d'animals que travessen la carretera i és un perill, perquè, clar, qui mena cotxo...
1: Claro.
2: Fa molta por.
1: Sí, que em fa de por.
2: No, ja ho veus, i gallines, i allà de tot mullat pel món.
1: Avui un dia hi ha un desastre a diversos puestos.
2: Sí, sí, sí.
1: Aquí mateix, de vora el centre de salut aquest d'altre...
2: Sant Joan.
1: Sant Joan.
2: Allà,
1: i està ple de galls i gallines.
2: Sí, sí, nosaltres un dia vam anar i també dic, mira, dic a Antoni, mira sol com que n'hi ha. No sé si és que ens amollen, o no ho sé, o que són gallines, no ho sé, que ponen i després... fan cria, neixen polls, no ho sé.
1: Jo crec que sí, que deu ser això, perquè si no...
2: Sembla, sí, però qualcú ens deu mullar. Jo no entenc si una persona té gallines a casa seva, que ja he de mullar. Em sembla que seria millor que si no ets a vol, que ets a matar, si ets a menjar.
1: Ets a menjar, sí.
2: Claro. I no s'ha mullat, que és un perill, també. Però, bueno... Això és el mundo, eh?
1: Sí, nosaltres... Ver i callar i... Perquè... Què hem de dir? Res.
2: Sí, res. Però les cabres són més perilloses, eh? Però les gallines i això, ja ho sé, que també és un perill, però bueno, no tenen... O sigui, no fan tant de mal com pot fer una cabra.
1: Ja, ja.
2: O millor, jo què sé, són salvatges i veuen una persona i l'envesta, no... Mm. No fa cap gràcia, es veureu. Bueno, no ho aclarirem, no. I doncs, molt bé, Toni.
1: Molt bé, tia.
2: Enviaré un beso a Toni i saludar tothom en general, eh? Tothom que escolta la ràdio, la Marga, de la carretera, sempre m'ho saluda, també. I l'apreciam molt, la Marga. I a tothom en general, Toni. I un beso per vosaltres, també.
1: Molt bé, tia.
2: I fins dilluns, si Déu vol. I bon fin de setmana, que ho passem bé.
1: Sí, ara veurem.
2: Que no...
1: Diuen que sí, que farà bo. Ara...
2: Sí, però donar aigua demà. Bueno, va donar aigua demà, ara avui no sé què farà.
1: Pues ara aquí, dins el pati, estan fent un mural d'aquest de flors i hi ha molt de fandango.
2: I fa pena,
1: si plou,
2: també.
1: Bueno, clar que sí. Això està tapat, però bueno.
2: Sí, però bueno, sempre en cau un poc. I fa pena, tanta feina. I que llavors he de ploure. Podria fer un dia guapo demà. Però bueno, ja ho veurem què farà.
1: Jo veig que ho tenien en terra i ho han posat. Més tot ho han copiat, ho han fotografiat i ho posen... Bueno, que no es pugui fer molt bé.
2: Clar, claro. L'any passat estava molt guapo, els que hi havia en terra. Idò, molt bé, Toni.
1: Vale, tia.
2: Beníssim. Un beso i fins dilluns, si Déu
1: va. Bon cap de setmana, fins dilluns.
2: Igualment, per vosaltres. Adéu.
1: Adéu. Idò, la tia Tiba. Com no?

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Lucre.
1: Va. Guillermo.
0: Estic content que te vagi bé.
1: Al final, jo també estic contenta que tot ens vagi i que telefonin i tot, ja ho saps, com sempre. I demà, si hi ha res de nou, aniré a Castell a escoltar el grup aquest.
0: Sí, eh?
1: Sí, perquè hi ha una... Era una urgència que li vaig anar a demanar si hi havia d'anar i avui m'ha telefonat que sí i anaré amb ells. I així ho sentirem a veure.
0: Ja, serà guapo, això?
1: Ja crec que ha de ser guapo.
0: Clar que sí.
1: Per el que van dir. Idò. Tothom bé?
0: Tothom bé.
1: Tots els ranxo que teniu.
0: Per ara tothom funciona.
1: Ara funciona tothom. Idò. És molt bo. Bé, i ara si no funcionen avui... Que surtin de fora i que et digui un xubasquito d'aquest i veuràs com s'animaran prest. S'arribarà com les roses que volen aigua. Però bueno, no, no, bé. No tinc res que contestar de novetat d'aquestes meves rares.
0: No,
1: No, avui no. I saludarem a tothom. I qui m'ho escolta, perquè si no

0: dia.
1: Bon dia, Toni.
0: Hola, Nini.
1: Com va?
0: Em va bé. Molt bé.
1: Això és el principal.
0: Sí.
1: Que vagi bé. I que tu ho facis a ràdio.
0: Sí.
1: Que em va bé tot, Toni.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I va.
0: Més o menys.
1: Si estem bé, ja va, tu. Més que mos puguem xicar, dutxar i vestir-mos, ale, ja tenim bastant de fer. Bueno, de matí moltíssim bo, eh? Tot.
0: Moltes gràcies.
1: Tot, això l'ha molt. Perquè divendres és quan tinc calma i ho puc escoltar tot millor. I ara li vaig a cridar. I bueno, idò. I... Saludarem a tothom qui escolta. Tothom.
0: Bé.
1: I per el meu germà i sa cunyada i sa meva germana també. I bueno, i a tothom, que no és que si dic aquell altre, no acabarem mai. I així no. Un saludo per tothom, no. I una besada per tots. I per tu, una besada i sa família teua, tota.
0: Moltes gràcies, Nini.
1: Vinga, mono, posaràs una cançó?
0: Sí.
1: Àlida. Adéu, guapo.
0: Bon cap de setmana.
1: Adéu. Gràcies, igualment.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Bueno, en Nini Blai...

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Maruja.
1: Mira, no sé aquest telèfon que té, però se'm fuja, sí, però te sent bé. Gràcies per la pauleta. De tant en tant la tenim que treure.
0: Sí.
1: Mira, és una cançó que jo... Mira, jo la trobo... Bé, la trobo alegre. M'agrada la pauleta. Bueno, és de matí meravellós. I el que has llegit, glosat, recitat de la Mare de Déu del Toro, jo no ho havia sentit mai.
0: No? Són unes cobles de... Bueno, que va escriure un escritor amb un George Florals que hi va haver, bueno.
1: Ho he trobat moltíssim guapo, molt. Totes de matí, i el que també ha ratllat, ha contat l'hora de l'església, també ho he trobat guapa, la reflexió. Bueno, és de matí, preciós, molt bona música, molt bon tot, una salutació per tothom. I voldria que Sant Pere, ai, fagués una siesta llarga aquest cap de setmana.
0: Sí, que mos deixi.
1: Que tanqui totes les aixetes que té obertes, perquè és un diumenge que és molt guapo, molt, i és una pena que ho passi per aigua.
0: Sí.
1: Però bueno, no podem fer res. I el dels galls i les gallines de dalt Sant Joan, n'hi ha qualcun de gall que és preciós.
0: Sí,
1: és
0: bé que
1: colorido.
0: És bé que són guapos.
1: Molt. No sé si és que com que viuen al camp són més llustrosos.
0: Tenen els colors més viuts, sí.
1: Sí.
0: Jo també m'he fixat amb això, que eren guapos.
1: Guapos, no són grossots, però tenen un color, ja hi ha lletreros posats, però he vido darles de comer.
0: Ja.
1: Va bé. Sí. Però jo me faig efecte que qualcú els deu alimentar, no ho sé. El que jo m'estranya més de tot és que en sa gran escassès i gent que ho passa malament, ai, siguin tants.
0: És que no se'ls enduguin, eh?
1: Que no facin caceroles, sí. I clar, si els ous que fan no se'ls enduen, és normal que n'esquin polls. Seguits. Però bueno, bé estan els malers que no tenen gest de poitres, passen de cera a cera, eh?
0: Això sí que fa...
1: Això fa por, però bueno, no hi podem fer res. Ala, idò, fa una silvestre.
0: Sí.
1: Jo sóc que deien de ses cabres, no sé si era jo després ahir, amb un telediario, i ara no me falleu dir d'on, perquè no ho puc dir d'on, era un jabalí, és qui corria pel món.
0: També, jabalí, se n'hi ha desastres per tot, es veu.
1: Era un jabalí, i havia atacat a un senyor. Jo no me faria cap gràcia trobar-me amb un bitxo d'aquests. Cap, perquè encara, mira, trobar un gall o una gallina, sí, se pot tirar a ses cames, però... I ses cabretes... Pum, mira, vale, jo puc tenir una de petitona dins la terrassa, no anaria malament. Veurem com faria després. Bueno, vinga, Toni, una abraçada per totes de que teva, i a tu, com sempre, un fort i carinyós abraç. I vist dilluns, si deu mal.
0: Moltes gràcies, Maruja, que ho passis molt bé.
1: Gràcies, besitos, adéu.
0: Adéu. Bon dia.
2: Bon dia, Toni, som la Marga.
0: Com està la Marga?
2: La Marga està un poc més bé.
0: Així m'agrada.
2: Es diota, aquest lleig. No m'acaba d'agradar, però bueno.
0: És flacot avui, lleig.
2: Sí. Jo, i és terra vernea que va ploure i fosquet, eh? Perquè jo quan he entrat a escubo de la bessura, estava ben vermell. Sí. Saludarem a tothom, tothom, tothom qui escolta la ràdio, especialment a la tia Tiva i na Toni.
0: Sí, escolta'm.
2: I a tots els de Cateva, un saludo i que pugueu fer feina d'aquesta que feix molts anys.
0: Moltes gràcies, Marga.
2: Vinga.
0: Que passis bon cap de setmana.
2: Igualment vosaltres.
0: Fins dilluns, si Déu vol. Adéu.
2: Fins dilluns.
0: Marga Melià.

0: Bon dia.
1: Bon dia, jove.
0: Hola.
1: Hola,
0: senyora,
1: com va?
0: Gertrú.
1: Bon, un èxit. Un èxit tot, un èxit... El negre aquest que m'ho sé fes molt bé.
0: Bueno, negre, és un altre cant.
1: I també molt bon dematí, m'ha agradat molt el so del toro, també no l'havia sentit mai, està molt guapo. I és que la llegida ho ha fet molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Important. Això també és molt important, eh? Perquè l'he llegit jo i diuen què diu aquesta. I hi ha una diferència. I, bueno, jo estic contenta perquè també sentir la meva cançó favorita, eh?
0: Sí.
1: I ja també és com si avui va estar un dematí redó, eh? Vinga, i res. I ara veurem que faci un bon cap de setmana.
0: Que ets amor.
1: Sí, per la tia Tiba i na Tonyi, perquè tu i jo i molts tenim, a lo millor sortim més, però la tia Tiba que està pendent de na Tonyi i que fa feina és diferent, no?
0: Clar.
1: I clar, i es ve que no tindria, el que diu una maruja, que Sant Pere tindria que aturar una mica abans si la gent pot disfrutar d'aquest cap de setmana florit, no?
0: Sí, perquè estarà guapo.
1: Sí, és guapo i per tot fan moltes coses. Ara avui mateix el que dic de l'església de demà de la missa, li diré a Ana Carmen, a Sàlvia de la meva neta, llévate a José porque luego hay un concierto muy bonito y te querrás quedar, te aviso. Llévate a José i així podreu quedar-vos. Clar, no ho van sentir ni ningú els hi va dir res. El disgust, diu, me lo tenías que haber dicho que me dedicaste una canción, dic, escucha, fue una cosa de un momento, como te tenía que avisar a ti, lo que es extraño que nadie te haya dicho nada. Esto sí que lo encuentro un poco extraño, pero bueno, pero os dedicaron una canción divina. Oh, qué pena, digo, pues mira lo que hay, por no escuchar lo que dice una lucre. Ells s'ho perden, o no? Ells ho van perdre.
0: Així és.
1: I ja està, eh? Vinga, i do. Vale, fins dilluns, si Déu vol,
0: Beníssim.
1: Amb el negre, com ho té, i una abraçada per tots els que escolten que vagi molt bé i per tu i la teva família. També li diré especial un poquet a en Miquel i a en Antonyita, vale? Que desig que estiguin molt bé. Vale?
0: Beníssim, Gertrú.
1: I si em vols posar una altra de cançó, però avui ja vaig servida, de totes maneres. Vinga, adéu, bon
0: adéu.
1: Bon cap de setmana. Adéu.
0: Avui satisfetes ella, na Gertrú, i na Maruja no m'ho ha dit, però que també deu haver sentit Candilejas.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Toni.
0: Hola, Nini Mercadal.
1: Sí, no toca que farem mal. Bé, mira, vull saludar tothom. Estic molt contenta quan sent la Nini qui crida. Ah, no, vull dir superlliure. Oi que li deia, Nini?
0: Blai.
1: Blai, ai, mira, li deu que torna molt bé. No me'n recordava, ara. Estic molt contenta de sentir-la. I també espero que la Manolita sigui que seva. Si és que seva i té ràdio, una abraçada molt forta, Manolita. Espero que és que seva. Bé, i tots els que escolten, una abraçada per tots ells i que tinguin un bon fin de setmana. I tu posem-nos la cançó que vulguis.
0: Molt bé.
1: La poesia també està molt guapa. I bé, tot bé, Toni, no sé què t'he de dir.
0: Moltes gràcies, Nini. Sí. Ja me va bé que m'escoltis.
1: I no, si jo t'escoltar, escolto, però hi ha dies que no me sento amb ànimos i no crit, i dies que crit i no puc agafar.
0: També.
1: Però bueno,
0: ja tot
1: hi entra. Bé, sobretot, que acabi bé, que no decaiga la ràdio, i saludar a tothom.
0: Gràcies, vale, a part
1: Toni,
0: teva.
1: Què dius?
0: De part teva, besos a tothom.
1: Ja, escolta, una abraçada per tu,
0: gràcies.
1: Toni. Vale, adéu.
0: Adéu, Nini. Té la ràdio molt forta i...

0: Bon dia.
1: Bon dia, Antonio.
0: Bon dia, Fede.
1: Com estàs avui?
0: Mira, bé, tranquil aquí. Jo.
1: Tenim el temps aquest raro, eh?
0: Bajo la lluvia.
1: Sí, és un ball. Mira, hauré d'anar a comprar un parell de fregones i un parell de poals perquè el pati quedarà guapo.
0: Un ball tenim.
1: Ho és un desastre. Però espera, a més, coses rares. Ves de ploure normal, de ploure el fang aquest, i després no hi ha qui ho llevi, això. Les parets, per tot. És un ball. Tu estàs bé a cada llonga allà, perquè... S'haigut de la mà i el vent. No, t'ho fa net tot, perquè
0: sí,
1: si no...
0: Sí.
1: Em passaries un escàndol, també.
0: Sí.
1: Què? Tot bé, Antonio?
0: Sí, tot bé, per ara, mira.
1: Però... Tenim el temps raro aquest, eh?
0: Això sí.
1: Sí, però bueno, què hem de fer? Ah. No hi podem fer res.
0: Diuen que això demà calmarà i que ja farà bon temps, sí.
1: Oh, no, menys mal. Gràcies a Déu. Sempre hem de donar gràcies a Déu. L'amo diu, per tort que vagi, sempre hem de donar gràcies a Déu. I és ben cert, eh? Perquè...
0: Déu fa el que vol amb el temps.
1: Sí, això mateix. I segueix així, que tot va bé. Si aquí no sentes la Manolita ara, com és això?
0: Que no està bé.
1: Ah, jo d'aquí li vull enviar a l'entrat de fia i no sé què li diem. Però jo li vull enviar recuerdos i a veure si es posa bé après. Però espero que des d'aquella no està bé, el temps està malament, ni sol ni res.
0: Bé.
1: Quan ella surt, quan ella va pel carrer, surt tot sol. I l'hombre...
0: Bé, just pugui que mos telefoni.
1: Vale, això mateix, sí. Jo. Bé, Antonio, gràcies pel programa, eh? Perquè mos fas un bon programa sempre. Cada cosa en el seu temps insistiu, si vol, ja, tot és així com toca. I és així que ha d'anar, eh? No... No hem de fer zelós, no, eh?
0: Mira.
1: És així, i així ho fas, i no, molt bé. Moltes gràcies, te repeteixo, i que puguis fer molt d'anys en salut, i el dia que acabis es vol dir grafós o això, m'avises, jo te'n regalaré un parell.
0: Vale, molt bé.
1: Perquè segur que no te'n donen cap, no, eh?
0: No.
1: Has de pagar tu, i no.
0: Hasti tot, tenc que dur una fua per poder escriure.
1: I no, veus? I no, així va. Sort que te paguen la gasolina del cotxe i...
0: No són com els, aquells qui diuen folios i tenen xistorres,
1: sí.
0: I coses de...
1: Però no te queixis perquè t'han donat una placa d'aquestes per això per poder aparcar el castell. Perquè m'ha dit jo vaig al castell i no puc aparcar. Ara els del castell venen a moi sí que aparquen, eh?
0: Això sí.
1: Però, idò, veus? Però bueno, bé està. Deixeu fer qui sap. I hem de fer?
0: Bueno, almenys que poden fer, deixem-me per cas, si no, no vindré.
1: Hombre, clar, és un bon detall que va tenir l'alcalde, claro, claro. Jo saps que faig ara quan vaig al castell, que anem allà en el club a ballar i això, agafo un taxi, perquè clar, si després d'arribar allà has d'anar a deixar els cotxos, el camp de futbol, de ballar, la dona que duu els talons, i no, més que fa un taxi, clar.
0: Hombre.
1: Però bueno, jo veig que davant que nostra també hi ha un parell d'hotels del castell que cada dia aparquen i ningú ens diu res, però bueno. Clar, aquí és més gran dels mòduls, saps? Però també hi ha més cotxos, però bueno, bé, és igual. Deixem-ho fer.
0: Hem de fer.
1: Aquí és poc, sí. I també hi ha una altra opció, poder anar amb bicicleta també.
0: Ara faran un pàrquing gros aquí de vora.
1: Gràcies a Déu.
0: Allà de veure l'escorter d'enginyers. Allò tot ho tenen esplanat allò, n'hi cabran molt de cotxos allà.
1: Clar. Sí, perquè mira, és una peca molt guapa, els castells, i vas allà, i pues, vas allà de jubilats, i balles, i això, i jo ho tinc ben clar, eh? Jo ara agafo un taxi per avall, i així, perquè clar, si és d'arribar, la dona aquí dels salons, has de deixar els cotxes al camp de futbol i de ballar i tornar a pujar i no, val més que fa un taxi i per avall. No. Si has de fer, si has de fer un paio de coca-coles o el que sigui, no fas res, i ja està acabat. Sí, yeah. No. Bé, Antonio, moltes gràcies pel programa.
0: Jo, ahir...
1: Vull saludar, si me permets. Digues, digues.
0: No, tu deies això dels desplaçaments i això. Jo hi vaig sí. anar... Vaig anar molt a l'òpera, al cine.
1: Sí, a la punyeta.
0: I plovia.
1: Sí.
0: I vaig deixar el cotxe en el pàrquing des de Ocimax, allà de... De sí, cines, de cines.
1: Sí, de cines. Sí, meu Deus, sí, sí.
0: Idò, i se suposa que és gratis, si vas al cine, et fan un cello.
1: Sí. Sí.
0: Tu creuràs que per passar, perquè va ser molt llarga la cosa aquesta,
1: sí.
0: 3 minuts cobren 6 euros?
1: Pobre pinyata, eh?
0: No, sí, sí.
1: Sí mateix.
0: Passaven, oh. 3 minuts només passaven.
1: Oh. I ja cobrar 6 euros.
0: I la màquina aquella no, sí, me deixava, no me deixava sortir. 6 euros, 6 euros.
1: I
0: fins que no li vaig posar 6 euros, no se va obrir
1: va.
0: La punyetera.
1: No, tot va igual. Però bueno, bé va, es duc.
0: Vale,
1: I ja veurem.
0: Aquí té vaques.
1: Volia enviar un salut a la Manolita, perquè l'enyoram. Aquesta veueta que té, fa falta això. Ara, el dia que torni a telefonar, saps què faré? La gravaré i així, tindré la veu. Perquè, si no, a veure si fa estona que no telefona. Quedeu bé ara. Però bueno, li vull enviar un salut. Molt cordial i que facis favor de sortir pres, perquè així tindrem el sol sempre, ara no hi ha sol mai.
0: Just estigui bé, m'ho telefonarà, a ella li agrada estar en contacte també, però quan tu no pot, no pot, saps?
1: Claro, jo comprenc, jo ho dic perquè sàpiga que hi pens, que fes amb ella, perquè és una gran persona, molt educada, quan te veu te saluda i te fa una coseta i això val molt de duros, eh?
0: Sí, és una dona però
1: bueno,
0: molt sí, simpàtica, molt amable.
1: Molt simpàtica i molt amable, eh? Sí. Ho té tot. Sí. Bé, Antonio, no te vull prendre més temps del programa perquè després serà curt, perquè no hi ha prou terra per en Jordi.
0: Okay.
1: I ja veurem.
0: Beníssim.
1: Ja en la Carme ha anat a comprar un parell de garneres i un parell de poals perquè es passi plou per fer net el pati, perquè...
0: No, sobretot.
1: Si vols fer el fang d'aquest. Hi ha una feinada, eh? Per pagar el pati és gran i... Però bueno, què hem de fer? I saps què passa? Que el pati ho tenim d'una manera que tenim un rejup i quan plou, pel passillo dient del pati, perquè hi ha terra a cada banda, però enmig hi ha un passillo, que l'aigua va dins el jup i després m'ho serveix per regar i això, saps?
0: Clar.
1: Però si plou i fa fang, ja me diràs...
0: Ja no va bé.
1: Bé, ja no va bé, però bueno, no pot ser tot així com volem.
0: Bueno.
1: Torno un abraç, moltes gràcies per... Jo sempre tinc el mateix i som cansat. No és gaire pago les gràcies, però bueno...
0: Hi ha prou.
1: Demostra que hi ha bona voluntat.
0: Eso.
1: Bé, va, Antonio, gràcies, un salut per tothom i per tothom, que no quedi ningú sense saludar. I tu, ànimo i per endavant sempre, Antonio. El dia que acabis el bolígraf o m'avises i te'n regalaré un.
0: Sí.
1: Ho
0: veus. Molt bé. Vinga.
1: Antonio, un abraç. Un
0: negoci. Adéu.
1: Adéu, guapo.
0: El senyor Fede Navarro.

0: Bon dia.
1: Buenos días, joven.
0: Buenos días.
1: ¿Estás ya mojado, no, eh?
0: No, yo estoy seco.
1: Estás seco, bueno, si m'agrada.
0: Només tinc un got d'aigua i encara només me queden dos dits. Ja n'he begut un
1: molt. Sí, doncs, a veure. Bé, de totes maneres, mira, ahir que vespre ja tenia IB3, que fan 5 dies, m'entretén molt. Té que ratlla, surt molt Menorca.
0: Sí.
1: I bueno, semblava que a partir de les 6 venia la casa del món. I no fe... si no ha plogut a nit i ha tronat a nit, jo no m'he entrat, perquè a nit he tingut 6 hores de dormir com un tronc. Així que...
0: Ahir va ploure, jo a les 11 et puc dir que plovia, i però després avui de matí ja no ha plogut.
1: No, i després ahir migdia va posar a ploure també, amb paraula. Bé, a Mallorca plovia tot Mallorca, però ploure, però bueno, ahir em veiem a algú que li falta una ruixada que la replegui.
0: Això has de pensar que les illes no és igual que un altre puesto.
1: No, però va dir Menorca.
0: S'aigua va a la mà.
1: Sí, també. També té raó, però és que allà... Bueno, es presenta més cap de Sant Pere, no entenc.
0: Sí, mira, un cap de setmana aquí serà guapo de flors per tot, però que faci bon temps, si la gent ho pugui veure.
1: Sí, perquè bé, això fa molt d'anys. Bé, ahir vaig veure el que tenen penjat a segons la plaça. I si tinc de dir la meva opinió, aquestes vegades que bé no m'ha agradat. Aquella cosa verda, seca. Bé, m'imagino que són autòctones d'aquí i mira, jo, pues, callo, no dic res. Amb parola. Per lo de més, tot va bé. Ahir vaig ser per de l'hora que té.
0: Ah, sí?
1: Sí. Bé, ara sortim i moltes vegades m'ho escoltam. I és de bo, fan unes capetes boníssimes. A dit i fet, saps l'esplanada.
0: Sí.
1: El darrer bar, diguéssim, altres de l'entès fos.
0: Sí.
1: I no. I fan unes capetes que coneixen les bones que són.
0: Ai,
1: i a la meva neta van allà i després venim aquí dinam, que jo ja no tinc gana perquè jo menjo molt poc ara, em paraboro bé un any passant i no tinc gaire cosa més que dir, que hi vaig trobar mismo que a vegades vaig passar per mo, a vegades dic a sa tia, dic, jo sembla que no som de mo, no conec a ningú. I tampoc ho vaig veure tot. Però, bon, mira, m'entretén i passa temps. I...
0: Clar que sí.
1: No, res, cosa hem de fer. Bé, res més, Toni. Donar recuerdos. La cosa que diré, és tenir la paciència d'un sant,
0: Sí.
1: Un dia te diré per què.
0: Vale.
1: Però, paciència. Perquè jo la perd.
0: Vale.
1: I bé, saludarem a tots els que escolten.
0: Sí.
1: En a Toni, en a Associativa, en a Manolita. Estic contenta que vagi millor. Bé, a tots. I per tu una abraçada molt forta. Escolta, que vas ballar la setmana passada per jo?
0: No, la setmana passada no. Vaig dir que demà ballaria. Per tu.
1: Ara, vale. No té que ja...
0: I si ho faig, t'ho diré.
1: Ah, no, és que jo tinc un pot de banyera. I dic, a veure, si ho ballam un poc...
0: Jo t'ho diré, si cas.
1: Molt bé, guapo. Vinga, recordo per tothom, a la teva família, i una abraçada molt forta.
0: Gràcies, Marga. Porta't bé, sobretot, eh?
1: Oh!
0: Que no...
1: No saps ni bé que m'ho fa.
0: No m'agrada que me facin queixes de tu després.
1: I qui te pot fer queixes, això?
0: Bueno, una Paquita i tothom. I...
1: Bueno, una Paquita... Mira, una Paquita no l'escoltis, eh? vostè, que està com una regadera.
0: Té mal la mesquina també una cama, ella, idò?
1: Oh, sí, no, ella té cama, té mal. Avui hi havia d'anar al metge, que té mal en els genolls, per l'esquet, bé, que s'ha d'anar, no perdona.
0: Ah, idò, vinga, bé està.
1: Adéu, guapo.
0: Adéu, Marga.
1: Adéu, guapo.
0: Ara mos hem perdut aquesta cançó, Un amor en Menorca.

0: mentres hem tingut. Hem tingut la veu d'en Amarga. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola.
1: Hola. Repe, repe.
0: Diguis, Gertru.
1: No, és per dir que ahir la vaig felicitar jo, però volia dir que tothom sàpiga que ahir na Cati Cris va fer 10 anys.
0: Sí.
1: I ja ho dic, perquè si la volen felicitar, que ja ho sap que ella es porta molt bé, ve a Baix del Castell i ens dona uns moments boníssims i ja està. Jo la vaig felicitar, però la torno a felicitar avui per lo bé que fa les coses, vale?
0: Moltes gràcies, de part d'ella.
1: Vale, adéu.
0: Adéu.

0: Bom dia.
1: Bom dia, Tony.
0: Olá.
1: Como estás?
0: Já vem, tu, Reina?
1: Bueno, va melhor. Para lá, não é um melhor que... Ali estamos, para ver. Bem, sou uma caseta, graças a Deus. E bueno, trancas e barrancas, e já veremos.
0: Tothom demana per tu.
1: I jo, la meva germana m'ho ha vingut a dir, diu, Manolita, telefona. Perquè ahir vaig sortir, ahir o altres dies, no ho sé. Perquè m'ha fet que m'han fet perdre el camp, perquè m'han fet perdre tot. Però bueno, som a caseta, he sentit el senyor Fede, estic molt contenta que estiguin bé. En anem a Nadal, també l'he sentida, un besito molt gros per elles. I m'he sentit na Gertru, na Marga, també una abraçada molt grossa. Bé, tothom és que he pogut sentir. I ara d'aquí davant provaré de cridar.
0: Molt bé, estic molt content, perquè així...
1: Bé, la Maria en Pito també està bé.
0: Sí, sí, sí.
1: Bé, tot. Bueno. Idò, pues això, donar-se gràcies a tothom, a tothom, a tothom. Perquè no sé si m'ho veig qualcú, segurament. Na Nini Blai, està bé?
0: Sí, na Nini Blai està bé.
1: Jo també. Bueno, perquè això deia, abans si la pogués veure, clar que no he sortit de dins d'estudi, eh? Butaca i llit i butaca, igual que nostre. Butaca
0: bueno.
1: I llit i butaca. Però bueno, bé. I tothom, perquè ara mateix estic un poc desorientada i no sé prou per on vaig, però bé.
0: Bueno, has quedat molt bé.
1: Tothom, moltíssim i moltíssimes gràcies a tothom, que estic molt agraïda i bueno, una abraçada molt fort.
0: Moltes gràcies de part de tothom i un beso molt fort.
1: Igualment, Toni,
0: que estiguis
1: gràcies.
0: Bé, Reina.
1: Gràcies.
0: Adéu. Bueno, pues al final hem tingut la sort de sentir-la en Manolita, mira. I estic molt content. Que, bueno, només que digui hola, ja m'ho satisfà, sabem. Que no va del tot bé, però, bueno, que anem fent.

Bueno, i ara en aquest moment volem fer una pausa i felicitar, saludar la nostra amiga i companyera Nakati Cris. Avui ella fa cumpleaños. Ara aquesta temporada no pot venir així com ella li agradaria per motius de feina. I, bueno, la feina tampoc falti, eh? Aquí venim per gust i els moments que podem. Però, bueno, li donar les gràcies per tot l'interès que té i que si just tingui ella un temps lliure, mirarà de fer un programa aquí a Ràdio Es Castell. I d'altre desitjam des d'aquí, Cati, tot el millor, que passis un bon diet i que tota la teua vida floresqui així com floreixen ara aquest dia les flors aquí en els pobles de Menorca.

0: Hola, bon dia.
1: Hola, Toni, som de Maruja, altra vegada.
0: Maruja.
1: És per dir-li a la Cati que em pugui seguir fallent molts, molts i bons.
0: Moltes sí. Gràcies.
1: Aquesta setmana, avui estem a divendres, sí. Dilluns vaig dir, ai, tinc que pensar demanant a en Toni, supos que en Cati deu estar bé i que no ve per motius de feina.
0: Això mateix.
1: Sí, i és qui té una feina, pues, no sempre la pot deixar quan vol. Bueno, pues, només era això, Toni. Vale, adéu.
0: Moltes gràcies, Maruja.
1: Adéu.

gets in you. I no deixin aquesta sintonia de Ràdios Castell, sempre amb vostès, 24 hores amb el dia. Moltes gràcies, fins dilluns, si Déu vol.

0: Radios Castell. Sent 3.4 de sa freqüència modulada.
1: Hay algo denso en el aire.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

on flors i pescadors naveguen junts en una rumba. Pinta allà on tothom fa el vermut

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li, ja, però si ara hi vaig, i ella no ho vol, després què?

0: empieza una frase de amor.
1: Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent del castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Escastell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Escastell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.